0: El próximo lunes regresa la gala dels Premis Gastronòmics de Mallorca, que en su quarta edició busca una vez más reconocer la excel·lència de professionals, establecimientos i projectes vinculats a la gastronomia mallorquina. Va a distinguir en esta ocasió a 18 premiados repartits en tres grans categories: promoció agroalimentària, bar, cocina i gastronomia. Premios organizados por esta casa, Radio Mallorca, Última Hora y PIMEM, un evento que va a contar con la participación especial del cocinero David de Jorge y con las actuaciones de Rubén García, Aina Zanoguera, Pep Noguera y Carlitos Alcover, y también Capella. Joaquim Domènech es uno de los integrantes de Capella. Bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Llegan a esta cita, a esta gala dels Premis Gastronòmics con las canciones de su último disco, un disco que llega después de 10 años en una nueva producción y además tras la celebración el año pasado de los 30 años de Capella. ¿Cómo calificas esta etapa para la formación?
1: I bé, pues molt il·lusionats, la veritat, hem fet un disco que hem quedat bastant satisfets i que l'hem defensat en temes nostres, temes populars, i molt bé, molt content.
0: Hay una de las canciones que además da nombre al disco, Morgan, y bueno, es vuestro homenaje a Víctor Uris. Dice la canción: la música resona y en Morgan mou les ales. Dice esta canción en clara referencia al loro que tenía Víctor Uris, virtuoso de la armónica. Y además encontráis, lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no?, similitudes con, no solo es un homenaje a este músico con el que habéis compartido mucha vida y mucha música, sino porque veis algún tipo de similitud, ¿no? Nosotros somos un poco Morgans, os he escuchado decir en alguna ocasión, ¿no?
1: Sí. Bé, sí, bueno, al final el trajecte que fa la música és un trajecte de relacions, no? Vull dir, és el que empenya en el grup a continuar aquestes experiències, aquestes relacions amb gent, i en Víctor va ser una persona que sempre mos va, com diria jo, mos va captivar, no? I el primer dia que el vam conèixer pràcticament, o sigui, conèixer personalment, ja el coneixem nosaltres damunt dels escenaris, vam anar a casa seva per assajar, que fèiem una col·laboració, i mos va sortir en son senyora, clar, m'ho va fer molta gràcia, perquè era un pirata talment, no? I a partir d'aquí vam establir una relació molt xula d'admiració mútua i tal. I bé, sí, en aquest sentit, quan nosaltres fem música d'altres, que també és un dels components més importants d'un grup a capella, sí que és vera, o sigui, nosaltres podem ser nostra part de el que ja han fet uns altres, un poquet aquesta similitud en lo que en sol lloros, ¿no?, en aquest sentit.
0: Y en esta definición que haces, ¿no?, está la versión de Capella en este disco de el himno de Mallorca, La Balanguera. ¿Cómo dirías que es La Balanguera en vuestras voces?
1: Bé, em quedo molt, molt, molt content amb la versió que hem fet. És una versió així com molt... és un himne, però ens ha quedat com molt en versió, que diríem, de grup reduït, no? Tal com som, no ens ha quedat grandiloquent ni res, però sí que ens ha quedat bastant directe, i de fet en els concerts funciona molt bé, s'atreveix a cantar amb nosaltres, que era la idea. Era la idea que podíem sentir signe i no tingués el respecte com per no poder-ho fer. Van triar des de la tessitura perquè tothom des del públic pugui arribar, i varen fer això, que no quedés una cosa, com diria jo, molt, molt oficial, molt grandiloquent i tal, sinó més propera, més íntima, i la veritat hem quedat molt, molt contents del resultat.
0: Claro, no tan tècnica, para que el público también pueda formar parte en los directos. Sí, una canción que conocemos todos, claro.
1: Sí, exacte. Sí, és aquesta dificultat de fer una cosa que sigui interessant, que no te quedi massa bàsica, però que sí que sigui accessible. Y creo que ese equilibrio lo hemos conseguido.
0: Bueno, y luego hay otras canciones que no sé si tararea o canta el público, pero por ejemplo La Moda de Sant Gervasi, que sí, también sí. Habla mucho de la tradición, ¿no? De esa parte que nos une a través de la música y las canciones. Es otro de los himnos que tenemos, o canción popular, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, aquesta era una cançó que ens acompanya des de l'inici del grup, i quan nosaltres anàvem de ruta, de viatge i tal, hi havia un dels components que tot el dia cantava aquesta cançó en el cotxe mos tenia frit, i era ja un cachondeo, sí, i al final és un homenatge també a aquesta persona que ara ja no és en el grup, però sí que era, sí, la mossa en carabassa, mos va donar de viatge a la mossa en carabassa.
0: Teníais que dedicársela, claro.
1: Sí, clar, en Ferran.
0: O sea, Capela, cuando no está encima del escenario, canta canciones populares.
1: Sí. Eso pasa, siempre surge algo, sí.
0: ¿Y qué escucha, por ejemplo, en tu caso, qué música te inspira, es referencia?
1: Bueno, jo tinc la sort i no sé, vull dir, potser una altra persona no ho veu així, però és que jo, evidentment, aquí quan nosaltres estudiàvem només hi havia com a referència el conservatori i tinc la sort d'haver mamat molt la música clàssica, que és la mare de totes les músiques en el final, perquè és una música que te porta moltíssim, però sempre he escoltat molta música moderna, sempre m'ha agradat moltíssim i havia molt, també m'encanta de molt petites ja, no? I aquesta mescla que me queda enorme fa que ja la veritat pugui disfrutar d'escoltar des de, ja t'he dit, música clàssica, jazz, música moderna, funky, el que sigui. Qualsevol tipus de música que m'arribi m'agrada. O sigui, no podria dejectar cap tipus de música en aquest sentit.
0: Clar. Bueno, claro, lo que has nombrado es música en mayúscula, ¿no? Sí. Es música, muy música, no sé cómo decirte.
1: Sí, de fet, inclús de vegades me molesta quan la gent rebutja sistemàticament un tipus de música. Vull dir, yeah. Jo crec que hi ha gent molt bona en tots els estils i un com un més com un altre, però sí que és vera que gent espectacular, molt talentosa, brillant, genis, n'hi ha a tots els estils.
0: Estàis en esta gala, quarta edició de la gala dels Premis Gastronòmics. Seguro que lo vais a disfrutar muchísimo, porque además es bueno, es una gala que pone en valor la excelencia en nuestra gastronomía, ¿no? Muy, muy importante. Seguro que también la disfrutáis y mucho.
1: Sí.
0: Y en un evento de estas características, no es un concierto de capela, pero que vamos a poder ver encima del escenario en esta gala de Premis Gastronòmics.
1: Bé, a les gales nosaltres el que portem és això, que de cop un escenari està buit i de cop sortim i sense res, aparentment, nosaltres sortim i fem el show, no fem música. I bueno, anem pues, un poquet a animar un poquet la gala, un poquet de ritme i fer cantar la gent i que la gent s'aixequi de les cadires, un poquet aquesta, llevar-li un poquet la part més seriosa d'una gala, no?
0: Bueno, cantar con capela no estaría fácil. Ahora decías, ¿no?, que habéis adaptado la balanguera para que todos lleguemos, ¿no?, esas tonalidades complicadísimas a las que solo tenéis acceso algunos, y entre ellos los integrantes de capela, pero desde luego va a ser una oportunidad fantástica, ¿no?, de escucharos y de cantar con vosotros. Joaquim Domènech, uno de los integrantes de capela, muchísimas gracias y muy buen día.
1: A vosotros, muchas gracias.
0: Buen día. Sí, con la música de capela llegamos a la 1:00 p.m, boletín informativo, y enseguida regresamos para escucharles a ustedes en Punto de Mira.